assim, ó. Creu, creu, creu. Se ligou? De novo. Creu, creu, creu. Número 2. Creu, creu, creu, creu, creu, creu. Continua fácil, né? De novo. Creu, creu, creu.